Gràcies. Gràcies i fins aviat. Els miralls de Dylan tornaran. Petó.